bhna ní dúlí ní hahá bail athe líáil se go dí electricitat ag radio na lifa céidir sa sépun go cachar FM. Smí se Jaume Vidanes agus tatu a gestoc Liclar Special Ambassad an féile ag Sabadell. Me mi consiguis electricitat a radio na lifa al 106.4 de l'FM aquí amb un servidor Jaume Vidanes avui amb el nostre especial anual dedicat a repassar part del cartell del Festival Ambassad, el Festival de Música Independent del Vallès, que enguany se celebra els dies 15, 16 i 17 de maig al Parc de Catalunya, amb també un concert d'inauguració que tindrà lloc el dia 9 de maig a l'Estruc, una fàbrica de creació de les arts en viu a Sabadell, i que contindrà dues formacions a Xico i a les que escoltaves aquest col·lectiu que ens arriba des de Barcelona anomenades Al·lèrgiques al Pol·len. El que escoltaves és el darrer senzill que ens entreguen, anomenat Shanghai. Ens encanta aquí a Electricitat. I continuem amb més música del festival i ho fem amb una formació que també ens entrega nou senzill, és avançament del que serà el nou llarga durada de la Ludwig Band. Aquí tens aquest Avui hem quedat a les 4, presents al cartell de l'Ambassat d'enguany.

0: seguir las cuatro no sé cómo podré dirte veo ya no puc se ha acabado
1: Soc en Joan del Petit de Caleril I esteu escoltant l'electricitat de la ràdio Nalifa. Ben parits.

Han passat ja 19 anys des d'aquell àlbum de debut anomenat Per què es grillen les patates i aquí tenies un dels temes inclosos dintre el nou llarga durada de la formació de Lleida, el petit de Cal Aril, des d'aquest Aril, Aril, Aril, doncs nou llarga durada de pop metafísic, amb grans, grans temes com aquest Ara no sé què dir-te. Els podràs veure el diumenge de l'Ambassat, és el dia 17 de maig, un festival que t'estem repassant aquí a Electricitat. I continuem ara amb altres propostes d'aquest gran cartell, un cartell que sempre ens descobreix nova música, noves formacions, en aquest cas per un servidor, la formació EFFF, que ens arriben des de Bilbo, des d'Euskadi, amb aquesta proposta de música rock, amb un àlbum anomenat Cava Criba, i aquí tens aquest tema anomenat Noreacean. Em sembla que ho he pronunciat fatal, però aquí els teniu, són EFFF a l'Ambassat.

increíble que tema anomenat Aunque duelas, inclou dintre No lo volveré a hacer, és el segon llarga durada que ens entrega aquesta formació afincada a Madrid anomenada Xego. Sens dubte, un dels plats forts també del festival Ambassat. I una de les altres formacions tocant el diumenge 17 de maig junt amb la Ludwig Band i Greta són els barcelonins Mishima, tots uns clàssics ja dintre de la música pop independent feta a Catalunya i venen a presentar-nos música nova, aviam si això és avançament d'un nou llarga durada. Aquí tens aquest Només Amics. Són Mishima, presents també al Festival Ambassat.

Escoltaves la proposta de pop rock que ens arriba des d'Osona, a càrrec de Dan Peralbo I el Comboi. Escoltaves un senzill que acaben d'entregar-nos, anomenat Un bitllet per tu. Aquesta formació de Torelló està present dintre el cartell del Festival Ambassat. I continuem amb una proposta de pop flamenco que ens arriba des de Jaén, de la mà d'Àngeles Toledano, aquesta artista que ve a entregar-nos música com aquest senzill que et posem ara mateix, anomenat Sin ti no soy nada.

Una de les propostes de música electrònica al Festival Ambassat ens arriba de la mà de l'artista madrileny Nussar 3000. Posàvem aquí un dels temes inclosos dintre 3000, que és un treball de debut que ens entregava l'any 2024. Escoltaves Melaza. De fet, Nussar 3000 estarà fent un DJ set al festival. I continuem amb la tercera proposta del concert de Cluenda el diumenge 17 de maig. És a càrrec de l'artista Greta. Ve a presentar-nos temes de música pop com aquest Baby I'm Calling. És Greta al Ambassador.

increíble y sobre todo molt divertit, però també molt polític aquest tema anomenat 1000 euros que s'inclou dintre Crisis, és l'àlbum de debut de Susto, escrit així amb B baixa en comptes de U, que també es coneix per haver estat la meitat del duo Les Bistec. Amb aquest tecno poligonero, tal com diu ella, o aquest pop electrònic, aquesta mescla entre tecno, música industrial i sobretot unes lletres molt i molt divertides, tant mateix com provocadores. Sens dubte, un dels plats forts d'aquest Embassat que t'estem repassant aquí a Electricitat a Ràdio Nalifa al 106.4 de l'FM. Recordem que aquest Festival de Música Independent del Vallès té lloc a Sabadell els dies 15, 16 i 17 de maig, amb una jornada inaugural el 9 de maig també. I bé, el festival té lloc al Parc de Catalunya en aquests tres dies principals i t'estem fent aquí un repàs destacant algunes de les formacions que et recomanem. I una altra formació que recomanem fervorosament són Dame Aria. També fan una música de caire industrial i venen a presentar-nos grans, grans temes que s'inclouen dintre un treball anomenat Toda la Verdad sobre Dame Aria. Aquí tens aquest Sempre Canviaré, són Dame Aria a l'Embassat.

0: Hola, soc Víctor de Damearia i estàs escoltant Electricitat a Ràdio Nalifa.
1: Ràdio Nalifa. Kate Sashay, Punk a Car.

0: Aquí tenías aquest tema anomenat Schmetterling. Ens arriba a través d'una formació austríaca anomenada Kari Kari, present també al festival en Basset. Una formació que s'ha comparat una mica una barreja entre The Kills i The XX. Aquest tema ens arriba a través d'un treball publicat el 2025 anomenat One More Trip Around the Sun. Sens dubte, un dels plats forts internacionals de l'en Basset. I continuem amb altres propostes del festival i una cosa que es pot destacar molt de l'en Basset és que és un festival molt, molt eclèctic, on hi caben de tots els tipus de gèneres. I el que fem és ara escoltar una proposta a càrrec d'El Virtual, aquest artista malagueny que ens fa aquesta mena de hip-hop, aquí col·laborant amb TK Mami i John Fuyu, amb aquest tema anomenat Que Lache. És El Virtual a l'en Basset.
1: You pussy!
2: Mami, el virtual in this
1: piece! Sacha?

0: como es.
1: Aquí tenies una de les altres propostes de música hip-hop a l'Ambassa Testeo, Luca Damo, aquest artista que ha col·laborat amb gent com DJ Yoda, i en aquesta cançó que escoltaves, Mucho Muchacho, sí, el cantant de Siete Notas, Siete Colores, o també fins i tot la formació Ciutat. El tema que escoltaves aquí en concret s'anomena Sabes lo que es, i s'inclou dintre El dilema del rapero blanco, que és un àlbum que entregava el 2025. És un artista que ens arriba des del País Valencià, des d'Alacant. I continuem amb una altra proposta, i aquesta és l'electrònica de l'artista Cora Novoa. És aquesta productora, DJ i directora creativa que ens arriba a l'Ambassat amb un espectacle d'audiovisual en el qual hi podreu veure no tan sols música, però també art i tecnologia. Moltes ganes de veure aquest show que es destaca moltíssim dintre del cartell de l'Ambassat. Et posem un tema inclòs dintre Ancient Rights, és un EP publicat el 2025. Aquí tens aquest New Romantic, és Cora Novoa a l'Ambassat a Sabadell.

Lechuga Zafiro es el nom artístic de Pablo de Vargas, és un DJ que ens arriba des d'Uruguai amb una proposta molt i molt interessant que ja han pogut veure a altres festivals, incloent, per exemple, el barceloní Mira. Un servidor l'ha vist en directe amb els seus DJ sets i la veritat és que és uns sons increïbles. Es poden escoltar música afro-uruguaiana, també música tribal mexicana o fins i tot el cuduro angolès. Tot i té cabuda en un dels sets d'aquest artista que inclouen música pròpia i aliena. Et posàvem un tema que s'anomena Nyoka. I continuem amb més electrònica, en aquest cas una que ens arriba des d'Andalusia a càrrec de Gazi. Aquí tens doncs un dels temes que potser escoltarem a l'Ambassat, s'anomena El Pedio. Gazi a l'Ambassat a Sabadell.

escoltaves una gran col·laboració entre Alosa i Tartarelli amb aquest tema anomenat Les Alamedes, que s'inclou dintre el primer cant del matí. És l'àlbum que ens entregaven Alosa a finals del 2025 a través del segell dels Manel Ceràmiques Guzmán. Venen a presentar-nos al festival en Basset. Abans escoltaves una formació també internacional present al cartell d'aquest gran festival, eren Bob Villan, amb aquest tema anomenat Makes Me Violent, inclòs dintre Humble as the Sun, el darrer llarga durada que es presentava l'any 2024. També presents al cartell d'aquest gran festival que t'estem repassant aquí a l'Electricitat. És un festival que té lloc els dies 15, 16 i 17 de maig al Parc de Catalunya de Sabadell. I bé, amb aquestes dues formacions arribem al final d'aquest especial. El meu nom, Jaume Vidana, és un plaer haver passat aquesta estona aquí amb tu. Abans de marxar, deixo amb una mica més de tecno, en aquest cas càrrec d'un artista veneçolà resident a Barcelona, anomenat Fran. Aquí tens aquest Haber, Haber, un tema publicat el 2025, doncs que acabis de passar una bona nit, Sloan Agus Banacht. A reveure. Thank you.